0: Radio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
3: Fins al 12 de setembre,
4: sisena edició d'Escobatega.
3: Divendres, 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte, 12 de setembre,
4: Ginestar.
5: Quan no tens res,
3: Escobatega.
4: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
8: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Like a Prayer és el títol d'aquesta cançó, la música de Madonna. Són les 8 i 5 minuts del matí, avui és dimarts, és 8 de setembre. I aquí estem, al de Bon Matí, a Imagina Ràdio. Comença ja el de Bon Matí, perquè ja seria hora, crec, eh?
1: Imagina Ràdio, de Bon Matí, fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I sí, com et deia, pues començarà mateix el de Bon Matí. Estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja i com cada dia ens posarem al dia. És important saber què passa arreu del món, així que farem un repàs als titulars en portada i tindrem també l'informatiu amb Andrea Maqueda. Això per posar-nos al dia, també per saber què fer durant la setmana, perquè és important treballar, és important tot, però també és important distreure'ns, clar que sí. I si fem activitats i anem muntant-nos l'agenda durant la setmana, pues escolta, encara millor. Així que tindrem repàs a les activitats de la setmana per donar-te una mica algunes idees del que pots fer. Més coses, perquè també tindrem els números de la sort, la cançó en català i, com sempre, la millor música. Tot això des d'ara i fins les 9 i mitja, això i més coses. I des d'aquí pots dir-te que t'envio una fortíssima abraçada. Sé que els primers dies de tornar a la rutina costen, així que t'envio també un besito al front. I mira, que són les 8 i 6. Comença ara mateix el de Bon Matí.
1: Notícies. Actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: De seguida escoltem la música de Daft Punk, recordem el seu Get Lucky, però abans Stay Home Us. Al costat de Figaflauas, la cançó es diu Espurna.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Considerat un dels més grans himnes del rock espanyol, una de les cançons més emblemàtiques de la banda d'un candú. L'any 86 arribava aquesta cançó, aquest 100 gaviotas, una cançó, una banda que arribava en el seu dia pues, amb la veu inconfundible de Mikel Erentxun. Les 8 i quasi 17 minuts del matí. De seguida ens posem al dia amb els titulars en portada.
1: Imagina Radio 103.9 FM.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi m'he de donar per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guallo cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
9: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
0: I anem a fer una ullada als titulars en portada d'avui dimarts, dia 8 de setembre. Comencem amb La Vanguardia. Es parla sobre Alemanya, diu l'AFD, aspira a governar Saxònia en alt gràcies als transfugues de la CDU. El canceller alemany, Friedrich Merz, admet que la rotunda victòria de diumenge de la formació ultradretana tindrà conseqüències i adverteix que rendir-se no és una opció. Més coses sobre la crisi migratòria, diu la jutgessa, obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat a Ceuta. La instructora de l'Audiència Nacional assumeix indicis de guerra híbrida del Marroc. Feijóo i Vives assenyalen Rabat i adverteixen que Sánchez pot fer cessions territorials. L'expresident de Plus Ultra declara que va pagar al grup Zapatero. Els preus de l'habitatge encadenen 11 anys de pujades sense treva. Els increments de preus superen les pujades mitjanes dels salaris i també l'IPC. Els rècords de la bombolla han estat ja batuts. I també un altre titular que diu que Leonor, una universitària més, ja que la princesa Leonor va començar ahir el curs universitari a la Universitat Carlos III, on cursarà el grau de Ciències Polítiques. Anem ara per la portada del periòdico, que també se'n parla d'aquest tema. Diu Eleonor estrena amb moltes ganes la vida universitària. Més coses, la policia reclama a Rabat que identifiqui 21 líders de l'assalt. La jutgessa de l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva de persones migrades a Ceuta a l'apreciar indicis d'un atac greu contra la integritat territorial d'Espanya. Segons un informe municipal, Ciutat Vella puja posicions en el rànquing dels barris més rics de Barcelona. El boom immobiliari i els canvis de població renoven el mapa de la renda. També es parla sobre Alemanya, diu la victòria ultra-alemanya posa en entredit els cordons sanitaris. L'amo de Plus Ultra declara que Zapatero li va oferir ajuda i li va cobrar l'1%. També es parla sobre cultura. El teatre a Catalunya suma més de 4 milions d'espectadors. I cal dir que el Barça tanca l'exercici amb 18 milions de pèrdues. El resultat negatiu es produeix tot i superar per primera vegada els 1.000 milions d'ingressos.

0: El president de Ceuta considera que va ser un cop del Marroc i critica la gestió de la Moncloa. Merz commocionat fent referència a les eleccions a Alemanya. Inici del curs amb vaga i la incògnita dels resultats PISA. Assemblea Educativa declara que la inclusió sense recursos els ha fet rebentar. D'altra banda, 22 milions de desviació. Aquests són els números del Barça. L'entitat supera per primera vegada la barrera dels 1.000 milions d'euros. A nivell cultural, a la portada de l'Ara diu rècord històric de públic teatral. La gala Catalunya aixeca el teló celebra els 4 milions d'espectadors del curs passat en la gala del seu 25è aniversari. Anem ara a les portades territorials. I parlem de la portada del diari Segre, que diu que Guissona, el municipi amb més equitat d'ingressos, i Agramunt el més desigual. El 20% de la població més rica del primer suma el 39,4% de renda i en el segon 55,5%. Diu més que l'informe sobre localitats d'aquesta mida amb Alpicat com la més elevada, s'ha fet la mostra amb 5.000 veïns. Diu la paeria recorre l'excarcer d'un acusat de cremar cases de l'Horta. Aprofita un canvi legal per personar-se. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir que a la paeria ha recorregut l'excarceració d'un dels dos acusats d'assaltar i cremar cases a l'Horta que estaven a la presó. El jove va ser detingut el 18 de juny i va sortir del centre penitenciari 39 dies després a l'estimar el jutge un recurs de la defensa. Més temes. Inici de curs, diu, comença avui amb una vaga que es preveu light. Docents que recolzen les reivindicacions consideren que no és el millor dia per fer-la. Els urbans de Lleida exigeixen cobrar igual que els Mossos d'Esquadra, petició del sindicat a Sigull, formada per la gran majoria. I la falta d'ofertes impedeix iniciar 26 obres públiques, diu, concursos que han quedat deserts aquest any a la província de Lleida, entre altres llocs. I acabem el repàs a la premsa amb la portada de l'Esportiu. Entrevista a Toni Bou, que ha concedit al mitjà, diu, 40 cops campió del món del trial, i ell declara, entre altres coses, que ha estat un somni. Es parla de waterpolo. Maica García tanca a desgrat la seva etapa al Sabadell i fitxa pel Sant Andreu. En hoquei patins, les seleccions catalanes ja tenen definides les llistes per a la Golden Cup. I acabem parlant de l'Espanyol, diu Manolo, amb els 100 partits, entre els 10 tècnics del club amb més presències.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: música de Dominic Fike, la cançó Baby Doll, i ara...
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I deia que ara de seguida arribem a les 8 i mitja del matí, arribem a l'informatiu i ho fem recordant la música de Boy George.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Exactament les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar i donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Els Mossos investiguen la troballa d'un cos sense vida en una séquia del canal d'Amposta.
3: Segons ha confirmat el cos policial català, ahir dilluns al migdia es va tenir coneixement de la possible mort i es van adreçar patrulles a l'indret. El cos estava situat a prop de la carretera TV3403. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determina l'autòpsia i no descarta que és del que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals.
2: L'escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre arrenca el nou curs amb climatització instal·lada.
3: Els treballs s'han fet durant l'estiu i han permès climatitzar les aules d'informàtica, música, cicles superiors i la biblioteca. L'actuació ha tingut un cost de 25.000 euros i va ser la proposta més votada als pressupostos participatius d'enguany. L'objectiu és millorar el confort d'alumnes i professorat, sobretot durant els episodis de calor. La regidora d'Educació, Maria Rodríguez, ha defensat que era una actuació necessària davant l'augment de les temperatures.
2: I en agenda, Roquetes torna a maridar gastronomia, vins i música amb The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
3: La jornada començarà dissabte 12 de setembre a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells, amb degustacions de 8 establiments locals i vins escumosos i vermuts de 5 cellers de la Do Terra Alta. Com a novetat, també hi haurà cervesa artesana. La música començarà amb Laura Garí Trio i continuarà amb Walking Bond Swing, el Vino Tena i Los Perfectes Secundaris abans del concert de Band de Cul a mitjanit. El tiquet de degustació costarà 10 euros i durant la festa també se sortejarà un lot de 24 ampolles de vi. L'Ajuntament destaca que la iniciativa serveix per donar suport al sector vitivinícola i al comerç i la restauració locals.
2: Molt bé, Andrea, i pel que fa al temps i temperatures, conta'mos com ho tenim.
3: Pues avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures seran semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals.
2: Me sembla que les mínimes sí que comencen a notar-se, eh?
3: Sí, poquet a poquet.
2: Poc a poc. Molt bé, pues Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: La música d'Oques, gràcies. La cançó es diu Sort de tu. I ara? I ara anem a fer un repàs a les activitats que hi ha programades per aquesta setmana, que no són poques. La veritat, hi ha moltes coses a fer sempre al nostre territori i diràs que quan fa bon temps encara n'hi ha unes quantes més, eh? Anem a recordar-ne algunes. Mira, per exemple, avui és la... Bueno, avui dintre de la inauguració del curs escolar del campus extens de la URB a Amposta, hi haurà la conferència El cervell dels adolescents, entendre'ls per ajudar-los, a càrrec de David Bueno, a les 7 del vespre al Casal Cívic de la Gent Gran a Amposta. El dijous hi haurà un concert per la Ràpita a les 10 de la nit a la plaça del Coc. També hi haurà cinema a la fresca amb la projecció de la Casa en Flames. I això serà a les 10 i mitja de la nit al Ginestar, l'edifici del Passeig del Riu. Cal dir també que el dijous hi haurà, a més, diferents actes per la Diada Nacional de Catalunya, per exemple, a Deltebre, a l'Ampolla o a l'Aldea, entre altres municipis. El divendres dia 11, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat d'Amposta, a les 7 i mitja del vespre a la plaça Ramon Berenguer IV. També hi haurà concert de l'Alcanà Jazz Band a les 7 i mitja al Teatre Orfeó Montsià d'Ulldecona, amb entrada gratuïta, i, òbviament, també hi haurà diferents actes per la Diada Nacional de Catalunya, a la Ràpita d'Ulldecona, a l'Ampolla, a Tortosa, a Ametlla de Mar, entre altres. Així que cal que vagis al lloc web del teu ajuntament per saber, pues, quina programació hi ha per al mateix dia 11. El dissabte 12 de setembre, actuació del grup Playback a les 5 de la tarda a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. També tindrà lloc la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo a partir de les 7 del vespre a l'Hort de Cruells de Roquetes. És la fira gastronòmica del vi i productes locals de Roquetes, i cal dir que hi haurà actuacions musicals a la tarda i a les 12 de la nit concert de Band de Cool. L'entrada és gratuïta. El mateix dia, també el dissabte, hi haurà presentació del llibre La calma antes de la tormenta, a càrrec del seu autor, que és Sven Tarp, i serà a les 7 del vespre a l'oficina de turisme d'Amposta. Aquest cap de setmana se celebren dos concerts de l'Escobatega al Centre Cultural Magatzem de Rita del municipi. El divendres, concert del trio Fortuny, i el dissabte, concert del grup Ginestar. Del 9 al 13 de setembre, 17a edició de Fango Fest, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Terror i Gore, amb projeccions de pel·lícules, curtmetratges. Tot això, cal dir que tota la programació, volia dir, la trobaràs a fantasticgorefestivalamposta.com. I ja per acabar, pues, dir-te que els dies 12 i 13 de setembre tindrà lloc la 11a edició de la ruta turística Buda Bike per a descobrir l'illa de Buda a cop de pedal, amb una visita guiada, degustació de productes típics i mostra de folklore del Taic. Per tal d'anar-hi, cal inscriure's i es pot fer a l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja.
1: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia i la millor música per sentir-se bé.
0: I marxem ara als anys 90 per escoltar i recordar la música de gala Free From Desire.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfocs, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre. I had a bad habit.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Taylor Swift, una cançó de l'any passat. I que sona així de bé, són les 8:51 minuts del matí. Estàs sintonitzant Imagina Ràdio i estàs aquí al De Bon Matí deixant-te acompanyar i acompanyant-nos, perquè això és en recíproc.
1: Fins a les 9:30, De Bon Matí. A Imagina Ràdio.
0: I ara el que anem a fer és a conèixer, saps que a vegades m'agrada compartir amb tu notícies d'aquelles que em trobo, que a vegades no saps si són reals o no ho són. I aquesta, pues, sí que és real, la veritat, i jo crec que és d'aquelles que val la pena, que val la pena conèixer. Mira, el que et vaig explicar ara, pues, diu així. Mira, la notícia, el titular diu que presenten una samarreta capaç d'utilitzar-se durant un mes sense necessitat de rentar-la. Ho has escoltat bé. Un mes. 30 posades. Mira, la marca es diu Herc Leon i va presentar aquesta samarreta que l'ha anomenat Herc Shirt V5.0 i és una peça dissenyada per mantenir-se lliure de males olors durant més de 30 dies d'ús diari sense passar per la rentadora. El llançament programat per principis de novembre, el que busca és estendre la vida útil de les peces de vestir i reduir també el consum d'aigua mitjançant, pues, la integració de tecnologia tèxtil avançada en les seues fibres. Per aconseguir això, que repeleixi la pudor, que repeleixi tot això, pues, durant tant de temps la companyia va teixir 7 ingredients especials dins d'un fil tèxtil en lloc d'aplicar-lo sobre la superfície. Pensem, el que inclou la peça al teixit és coure, que inhibeix els bacteris que causen la mala olor, plata, també zinc, que neutralitza els compostos de sofre generats per la sudoració intensa, cendra volcànica, que actua com una esponja interna porosa que absorbeix la humitat exterior, i a més plata, or i dos components que la marca, pues, manté en secret, dos ingredients secrets, direm. El model en principi té un cost comercial de $79. Començarà, com dèiem, a comercialitzar-se al mes de novembre, i cal dir també que per als usuaris, que esta gent ho pensa tot, però als usuaris que busquen opcions més accessibles, pues, l'empresa va desenvolupar variants de menor cost i prestacions reduïdes. La versió econòmica costa $39 i manté la frescor durant, en lloc d'un més, durant 3 dies d'ús intensiu, mentre que la versió estàndard està en la protecció contra un mes, o sigui que hi ha diferència, però també hi ha diferència en el preu. Jo no sé si tens intencions d'adquirir alguna peça d'estes. Jo crec que quan arribi aquí, jo sí que ho provaria, eh? No sé com ho veus tu. I res, que són les 8:53, seguim al De Bon Matí.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9:30, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Des de l'àlbum Nexo, la cançó es diu Tu cuerpo en braille, és la música de Nil Moliner. I de seguida arribem a les 9 del matí, ho fem amb la música de Kangs, i això es diu This Girl.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Els Mossos investiguen la troballa d'un cos sense vida en una séquia del canal d'Amposta.
5: Segons ha confirmat el cos policial català, ahir dilluns al migdia es va tenir coneixement de la possible mort i es van adreçar patrulles a l'indret. El cos estava situat a prop de la carretera TV3403. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determina l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals.
4: L'escola Lluís Vinyàs de Móra d'Ebre arrenca el nou curs amb climatització instal·lada.
5: Els treballs s'han fet durant l'estiu i han permès climatitzar les aules d'informàtica, música, cicles superiors i la biblioteca. L'actuació ha tingut un cost de 25.000 euros i va ser la proposta més votada als pressupostos participatius d'enguany. L'objectiu és millorar el confort d'alumnes i professorat, sobretot durant els episodis de calor. La regidora d'Educació, Maria Rodríguez, ha defensat que era una actuació necessària davant l'augment de les temperatures.
4: I en agenda, Roquetes torna a maridar, gastronomia, vins i música amb de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
5: La jornada començarà dissabte 12 de setembre a les 7 de la tarda als Horts de Cruells, amb degustacions de 8 establiments locals i vins escumosos i vermuts de 5 cellers de la Doterra Alta. Com a novetat, també hi haurà cervesa artesana. La música començarà amb Laura Garí Trio i continuarà amb Walking Bone Swing, el Vino Tene i los Perfectes Secundaris abans del concert de Van de Cool a mitjanit. El tiquet de degustació costarà 10 euros i durant la festa també se sortejarà un lot de 24 ampolles de vi. L'Ajuntament destaca que la iniciativa serveix per donar suport al sector vitivinícola i al comerç i a la restauració locals.
6: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
7: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
6: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
6: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
8: De bon matí, Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures seran semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Que passes bon dia i ens trobem demà aquí al de bon matí.
5: Molt bon dia.
10: ¿El teu fill o filla té por d'anar al dentista? ¿Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
11: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
10: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
12: I somriu a la vida!
8: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
13: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: La del Poble Sec, la cançó en català avui al De Bon Matí amb Cesc Freixas.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Radio. De Bon

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé.
1: Imagina. Imagina Ràdio. De bon matí.
2: I després d'escoltar els Smash Mouth amb el Walking on the Sun... Jo no sé si aquesta cançó necessita presentació. És una cançó de l'any 2008 que ens arribava des de l'àlbum Retales de Carnaval. Nena de Conte, tenia tanto que darte.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
7: Avi me la dona per ser molt fort.
8: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
9: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, la millor música. I la millor música per sentir-se bé.
1: I escoltàvem la música de Mike and the Mechanics, la cançó Over My Shoulder, i són les 9:21 minuts del matí i és hora de fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir dilluns. Comencem amb els resultats, amb els números de la Primitiva, que han estat el 18, el 27, 28, 33, 46 i 48, complementari 23 i reintegrament el 4. Els números de la 649 han sigut el 20, 23, 27, 28, 30 i 37, complementari el 33 i reintegrament el número 9. Pel que fa a la Bonoloto, la combinació amb el 18, 23, 24, 41, 44 i 47, complementari el 3 i reintegrament el número 2. I finalment, els sortejos de l'11, el número premiat ha estat el 65.614 i la sèrie, la 33.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I és el tornaran de Superestrella, és Aitana, des de Quarto Azul.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.
2: I en només 4 minuts posem ja el punt i final a les al de bon matí avui dimarts i ho fem amb la música de The Common Arts. Són ja les 9:26. Tu i jo ens trobem demà a les 8 en punt aquí a Imagina Ràdio. Recorda que ens pots sintonitzar a través de la 103.9 i a través també d'imaginaradio.cat. Així que estiguis on estiguis, tu tries i et pots deixar acompanyar per nosaltres. Fins demà, que passis bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els Mossos investiguen la troballa d'un cos sense vida en una séquia del canal d'Amposta. Segons ha confirmat el cos policial català, ahir dilluns al migdia es va tenir coneixement de la possible mort i es van adreçar patrulles a l'indret. El cos estava situat a prop de la carretera TV-3403. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. L'escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre arrenca el nou curs amb climatització instal·lada. Els treballs s'han fet durant l'estiu i han permès climatitzar les aules d'informàtica, música, cicles superiors i la biblioteca. L'actuació ha tingut un cost de 25.000 euros i va ser la proposta amb més votada als pressupostos participatius d'enguany. L'objectiu és millorar el confort d'alumnes i professorat, sobretot durant els episodis de calor. La regidora d'Educació, Maria Rodríguez, ha defensat que era una actuació necessària davant l'augment de les temperatures. I en agenda, Roquetes torna a maridar gastronomia, vins i música amb de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. La jornada començarà dissabte 12 de setembre a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells, amb degustació de 8 establiments locals i vins, escumosos i vermuts de 5 cellers de la Doterra Alta. Com a novetat, també hi haurà cervesa artesana. La música començarà amb Laura Garí Trio i continuarà amb Walking Band Swing, el Vino Tena i Los Perfectes Secundaris abans del concert de Band de Cul a mitjanit. El tiquet de degustació costarà 10 euros i durant la festa també se sortejarà un lot de 24 ampolles de vi. L'Ajuntament destaca que la iniciativa serveix per donar suport al sector vitivinícola i al comerç i la restauració locals.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures seran semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els Mossos investiguen la troballa d'un cos sense vida en una séquia del canal d'Amposta. Segons ha confirmat el cos policial català, ahir dilluns al migdia es va tenir coneixement de la possible mort i es van adreçar patrulles a l'indret. El cos estava situat a prop de la carretera TV-3403. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. L'escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre arrenca el nou curs amb climatització instal·lada. Els treballs s'han fet durant l'estiu i han permès climatitzar les aules d'informàtica, música, cicles superiors i la biblioteca. L'actuació ha tingut un cost de 25.000 euros i va ser la proposta més votada als pressupostos participatius d'enguany. L'objectiu és millorar el confort d'alumnes i professorat, sobretot durant els episodis de calor. La regidora d'Educació, Maria Rodríguez, ha defensat que era una actuació necessària davant l'augment de les temperatures. I en agenda, Roquetes torna a maridar gastronomia, vins i música amb de Roquetes vi i punyetes baixo. La jornada començarà dissabte 12 de setembre a les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells amb degustació de 8 establiments locals i vins escumosos i vermuts de 5 cellers de la Doterra Alta. Com a novetat, també hi haurà cervesa artesana. La música començarà amb Laura Garí Trio i continuarà amb Walking Band Swing, el Vino Tena i los Perfectes Secundaris abans del concert de Band de Cul a mitjanit. El tiquet de degustació costarà 10 euros i durant la festa també se sortejarà un lot de 24 ampolles de vi. L'Ajuntament destaca que la iniciativa serveix per donar suport al sector vitivinícola i al comerç i la restauració locals. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures seran semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 35, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escó Batega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestar.
4: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
3: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el club de futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Junts proposa més recursos per garantir la neurorehabilitació a les Terres de l'Ebre. La diputada de Junts, Irene Negre, ha defensat al Parlament que els pacients amb lesions medulars o dany neurològic greu puguin continuar els tractaments un cop reben l'alta dels centres especialitzats de Barcelona. La proposta planteja que cada pacient tingui un pla de continuïtat assistencial abans de tornar al seu municipi. També es demana crear un circuit de coordinació amb la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i avaluar les necessitats de recursos del territori. Junts proposa, a més, estudiar un programa de neurorehabilitació d'alta intensitat per reduir el desplaçament dels pacients. Freginals construirà un nou dipòsit per reforçar l'abastament d'aigua. El nou equipament s'ubicarà al costat del dipòsit que ja existeix, al polígon nou, i permetrà ampliar la capacitat del sistema. L'actuació té un pressupost de 113.000 euros i compta amb una subvenció del 93% del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, mentre que l'Ajuntament assumirà la resta. L'alcaldessa Neus Franch defensa que la inversió permetrà reforçar un servei bàsic i preparar el municipi per a les necessitats actuals i futures. Fem festa, Premi Amposta 2025 per Unir Música i Compromís Social. El jurat ha reconegut la trajectòria del grup, que des de fa 12 anys organitza festes amb música dels anys 80, 90 i 2000 i les converteix també en espais de suport a causes socials. Al llarg del temps, Fem Festa ha recaptat més de 40.000 euros per a entitats d'Amposta i de les Terres de l'Ebre, com Creu Roja, Projecte Emma o Apassa. El guardó es lliurarà divendres 18 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 35 al Pinell de Brai, 36 a Miravet i 37 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Fins al 12 de setembre,
4: 6a edició d'Escobatega.
3: Divendres, 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte, 12 de setembre,
4: Ginestar.
5: Quan no tens res,
3: Escobatega.
4: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
8: Si quan penses en reformes et sona així...
9: Obres, obres, obres!
8: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
0: Imagina Ràdio.
10: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Junts proposa més recursos per garantir la neurorehabilitació a les Terres de l'Ebre. La diputada de Junts, Irene Negre, ha defensat al Parlament que els pacients amb lesions medulars o dany neurològic greu puguin continuar els tractaments un cop reben l'alta dels centres especialitzats de Barcelona. La proposta planteja que cada pacient tingui un pla de continuïtat assistencial abans de tornar al seu municipi. També es demana crear un circuit de coordinació amb la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i avaluar les necessitats de recursos del territori. Junts proposa, a més, estudiar un programa de neurorehabilitació d'alta intensitat per reduir el desplaçament dels pacients. Freginals construirà un nou dipòsit per reforçar l'abastament d'aigua. El nou equipament s'ubicarà al costat del dipòsit que ja existeix, al polígon nou, i permetrà ampliar la capacitat del sistema. L'actuació té un pressupost de 113.000 euros i compta amb una subvenció del 93% del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, mentre que l'Ajuntament assumirà la resta. L'alcaldessa Neus Franc defensa que la inversió permetrà reforçar un servei bàsic i preparar el municipi per a les necessitats actuals i futures. Fem festa, Premi Amposta 2025 per Unir Música i Compromís Social. El jurat ha reconegut la trajectòria del grup, que des de fa 12 anys organitza festes amb música dels anys 80, 90 i 2000 i les converteix també en espais de suport a causes socials. Al llarg del temps, Fem Festa ha recaptat més de 40.000 euros per a entitats d'Amposta i de les Terres de l'Ebre, com Creu Roja, Projecte Emma o Apassa. El guardó es lliurarà divendres 18 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 35 al Pinell de Brai, 36 a Miravet i 37 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Informa-te'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Everybody get up.
1: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Més de 128.000 alumnes comencen el curs escolar 2026-2027 a les comarques de l'Ebre i Tarragona entre nervis, retrobades i abraçades amb els amics i mestres. Així ha començat el curs escolar, on enguany està marcat per les mobilitzacions dels docents i per una nova jornada de vaga avui dimarts 8 de setembre. A les comarques tarragonines i ebrenques comencen les classes 128.693 estudiants de primària, secundària, batxillerat i formació professional. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. I en agenda, este diumenge 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra i començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació del tren amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè, tot i l'aparició d'alguns núvols esta tarda. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 35 al Pinell de Brai, 36 a Miravet i 37 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Crazy like a fool.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'hora de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977-45-60-66.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cepria. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem. Imagina

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Més de 128.000 alumnes comencen el curs escolar 2026-2027 a les comarques de l'Ebre i Tarragona entre nervis, retrobades i abraçades amb els amics i mestres. Així ha començat el curs escolar, on enguany està marcat per les mobilitzacions dels docents i per una nova jornada de vaga avui dimarts 8 de setembre. A les comarques tarragonines i ebrenques comencen les classes 128.693 estudiants de primària, secundària, batxillerat i formació professional. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el pantà de Riba-roja. I en agenda, este diumenge 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra i començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació del tren amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè, tot i l'aparició d'alguns núvols esta tarda. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 35 al Pinell de Brai, 36 a Miravet i 37 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escó Batega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestar.
4: Quan no tens res,
2: Escó Batega.
3: Escó Batega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Picà i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Picà i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
7: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Junts proposa més recursos per garantir la neurorehabilitació a les Terres de l'Ebre. La diputada de Junts, Irene Negre, ha defensat al Parlament que els pacients amb lesions medulars o dany neurològic greu puguin continuar els tractaments un cop reben l'alta dels centres especialitzats de Barcelona. La proposta planteja que cada pacient tingui un pla de continuïtat assistencial abans de tornar al seu municipi. També es demana crear un circuit de coordinació amb la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i avaluar les necessitats de recursos del territori. Junts proposa, a més, estudiar un programa de neurorehabilitació d'alta intensitat per reduir el desplaçament dels pacients. Freginals construirà un nou dipòsit per reforçar l'abastament d'aigua. El nou equipament s'ubicarà al costat del dipòsit que ja existeix, al polígon nou, i permetrà ampliar la capacitat del sistema. L'actuació té un pressupost de 113.000 euros i compta amb una subvenció del 93% del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, mentre que l'Ajuntament assumirà la resta. L'alcaldessa Neus Franch defensa que la inversió permetrà reforçar un servei bàsic i preparar el municipi per a les necessitats actuals i futures. Fem festa, Premi Amposta 2025 per Unir Música i Compromís Social. El jurat ha reconegut la trajectòria del grup, que des de fa 12 anys organitza festes amb música dels anys 80, 90 i 2000 i les converteix també en espais de suport a causes socials. Al llarg del temps, Fem Festa ha recaptat més de 40.000 euros per a entitats d'Amposta i de les Terres de l'Ebre, com Creu Roja, Projecte Emma o Apassa. El guardó es lliurarà divendres 18 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 35 al Pinell de Brai, 36 a Miravet i 37 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i lo bistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Infórmate'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem!

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Junts proposa...

0: recursos per garantir la neurorehabilitació a les Terres de l'Ebre. La diputada de Junts, Irene Negre, ha defensat al Parlament que els pacients amb lesions medulars o dany neurològic greu puguin continuar els tractaments un cop reben l'alta dels centres especialitzats de Barcelona. La proposta planteja que cada pacient tingui un pla de continuïtat assistencial abans de tornar al seu municipi. També es demana crear un circuit de coordinació amb la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i avaluar les necessitats de recursos del territori. Junts proposa, a més, estudiar un programa de neurorehabilitació d'alta intensitat per reduir el desplaçament dels pacients. Freginals construirà un nou dipòsit per reforçar l'abastament d'aigua. El nou equipament s'ubicarà al costat del dipòsit que ja existeix, al polígon nou, i permetrà ampliar la capacitat del sistema. L'actuació té un pressupost de 113.000 euros i compta amb una subvenció del 93% del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, mentre que l'Ajuntament assumirà la resta. L'alcaldessa Neus Franch defensa que la inversió permetrà reforçar un servei bàsic i preparar el municipi per a les necessitats actuals i futures. Fem festa, Premi Amposta 2025 per Unir Música i Compromís Social. El jurat ha reconegut la trajectòria del grup, que des de fa 12 anys organitza festes amb música dels anys 80, 90 i 2000 i les converteix també en espais de suport a causes socials. Al llarg del temps, Fem Festa ha recaptat més de 40.000 euros per a entitats d'Amposta i de les Terres de l'Ebre, com Creu Roja, Projecte Emma o Apassa. El guardó es lliurarà divendres 18 de setembre a les 8 del vespre al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè, tot i que al llarg de la tarda poden aparèixer alguns núvols mitjans. Les temperatures són semblants a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Godall, 35 al Pinell de Brai, 36 a Miravet i 37 graus a l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
6: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat i això no és casualitat.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Més de 128.000 alumnes comencen el curs escolar 2026-2027 a les comarques de l'Ebre i Tarragona entre nervis, retrobades i abraçades amb els amics i mestres. Així ha començat el curs escolar, on enguany està marcat per les mobilitzacions dels docents i per una nova jornada de vaga avui dimarts 8 de setembre. A les comarques tarragonines i ebrenques comencen les classes 128.693 estudiants de primària, secundària, batxillerat i formació professional. Catalunya

0: supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el Pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'Illa de Buda i el Pantà de Riba-roja. I en agenda, este diumenge 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra i començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació del tren amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè amb alguns núvols durant la tarda i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres s'espera un cel ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran de forma generalitzada. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Matmajor t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Matmajor.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
5: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint, per alguna cosa serà.
5: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Més de 128.000 alumnes comencen el curs escolar 2026-2027 a les comarques de l'Ebre i Tarragona entre nervis, retrobades i abraçades amb els amics i mestres. Així ha començat el curs escolar, on enguany està marcat per les mobilitzacions dels docents i per una nova jornada de vaga avui dimarts 8 de setembre. A les comarques tarragonines i ebrenques comencen les classes 128.693 estudiants de primària, secundària, batxillerat i formació professional. Catalunya supera 20 dies els 40 graus entre juny i agost, el màxim històric, i es registren 59 nits tòrrides. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures més de 3 graus per sobre de la mitjana a bona part del territori. La calor s'ha fet notar a les Terres de l'Ebre, on Vinebre va arribar als 44,1 graus el 8 de juliol, mentre que el pantà de Riba-roja va assolir els 43,3 i Ascó els 42,3. Vinebre també va acumular 14 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus,

0: durant els 3 mesos d'estiu. Les nits tòrrides han estat igualment freqüents en punts com els Alfacs, l'illa de Buda i el pantà de Riba-roja. I en agenda, este diumenge 13 de setembre, Arturo Gaya guiarà una ruta literària per Tortosa per la Setmana del Llibre en català. L'esdeveniment incorpora enguany una passejada pels espais de Tortosa que van inspirar el llibre Estic fent història d'Arturo Gaya. La ruta, guiada pel mateix autor, recorrerà diferents indrets vinculats als records i vivències que apareixen a l'obra i començarà a la plaça d'Agustí Querol i acabarà a l'estació del tren amb parades al carrer Bonaire, els Josepets o el casal Tortosí. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè amb alguns núvols durant la tarda i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres s'espera un cel ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran de forma generalitzada. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's Amposta.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Vora 200 persones van participar divendres passat a Santa Bàrbara en el minut de silenci de record a l'infant del municipi. Abans del silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno va llegir un comunicat als assistents i va afirmar que es comprometia a treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què es pot millorar. Gimeno també va apel·lar al compromís de la societat per evitar que situacions com esta es tornin a produir. El consistori va decretar 2 dies de dol oficial pel cas, que continua sota secret de sumari. L'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada davant de l'hospital, i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí, amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. Este dissabte 12 de setembre, la Ràpita acollirà la primera trobada de bous capllaçats de les Terres de l'Ebre. La jornada reunirà 14 poblacions del territori i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Capllaçat de la Ràpita, amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bous capllaçats, tots procedents de ramaderies de Brenques, i que començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui

0: Març hem tingut un cel serè amb alguns núvols durant la tarda i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres s'espera un cel ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran de forma generalitzada. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a The Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
3: Fins al 12 de setembre,
4: sisena edició d'Escobatega.
3: Divendres, 11 de setembre,
4: actuació del Trio Fortuny.
3: Dissabte, 12 de setembre,
4: Ginestar.
5: Quan no tens res,
3: Escobatega.
4: Escobatega.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cepria. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Infórmate'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Que bé, quina olor més bona.
8: Així dona gust estar a casa, tots junts.
9: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
10: Imagina Ràdio.
0: La millor música
10: per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Vora 200 persones van participar divendres passat a Santa Bàrbara en el minut de silenci de record a l'infant del municipi. Abans del silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno va llegir un comunicat als assistents i va afirmar que es comprometia a treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què es pot millorar. Gimeno també va apel·lar al compromís de la societat per evitar que situacions com esta es tornin a produir. El consistori va decretar 2 dies de dol oficial pel cas, que continua sota secret de sumari. L'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada davant de l'hospital, i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí, amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. Este dissabte 12 de setembre, la Ràpita acollirà la primera trobada de bous capllaçats de les Terres de l'Ebre. La jornada reunirà 14 poblacions del territori i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Capllaçat de la Ràpita, amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bous capllaçats, tots procedents de ramaderies de Brenques, i que començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè, amb alguns núvols durant la tarda, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres, s'espera un cel ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran de forma generalitzada. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Vora 200 persones van participar divendres passat a Santa Bàrbara en el minut de silenci de record a l'infant del municipi. Abans del silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno va llegir un comunicat als assistents i va afirmar que es comprometia a treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què es pot millorar. Gimeno també va apel·lar al compromís de la societat per evitar que situacions com esta es tornin a produir. El consistori va decretar 2 dies de dol oficial pel cas, que continua sota secret de sumari. L'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, dona a conèixer el traçat de la cursa solidària del seu 50è aniversari. La prova tindrà un recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada davant de l'hospital, i passarà pel Cap Baix Ebre, el Cap del Temple, l'antic Hospital de Tortosa, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. La cursa i caminada tindran lloc el diumenge 20 de setembre a les 10 del matí, amb una inscripció solidària de 10 euros destinant la totalitat de la recaptació a projectes d'humanització de l'hospital. La jornada es completarà amb activitats familiars, música i un esmorzar saludable. Este dissabte 12 de setembre, la Ràpita acollirà la primera trobada de bous capllaçats de les Terres de l'Ebre. La jornada reunirà 14 poblacions del territori i una localitat convidada de la província de Castelló, Albocàsser. L'activitat, impulsada per la penya Bou Capllaçat de la Ràpita, amb motiu del seu 50è aniversari, comptarà amb l'exhibició de 7 bous capllaçats, tots procedents de ramaderies de Brenques, i que començaran a les 5 de la tarda. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè, amb alguns núvols durant la tarda, i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dimecres, s'espera un cel ennuvolat arreu del territori durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran de forma generalitzada. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.